0: volvemos a encontrarnos. Sed felices y cuidaos mucho, ¿vale? Adiós.
1: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadensxoroi.com.
2: Al maig, Ferreries floreix. Els dies 23 i 24 vine a Ferreries i visita les estores i creacions florals que decoraran els carrers del casc antic del poble. Hi haurà exposició de fotografies i bona música. Ferreries floreix és una iniciativa de l'Agenda Local 21 i l'Ajuntament de Ferreries.
3: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
2: El somni de l'ascens es xala a Menorca amb Cabot i Maxi Climatització. Tercer partit dels quarts de final dels play-offs. Estia Menorca, Leima, Corunya. Divendres 22 de maig a les 9 del vespre al Pavelló Menorca. Entrades i tota la informació del club a bàsquetmenorca.com. Vine a Vintaufa i fem gegant aquesta sèrie històrica.
4: Hola, sóc Pol Molins. Us espero a gaudir dels play-offs. Una illa, un equip. Mate a l'estigma.
5: Un ermitaño, aparentemente inofensivo, es realmente un ser despiadado que se esconde de la sociedad. Un encuentro casi casual anuncia la tragedia. La última huida. Otro relato de ficción en la Isla de los Oyentes. Ya puedes escucharlo en radiomenorca.com o en las principales plataformas de podcast del país.
6: Ràdio Menorca Cadena Ser t'ofereix un nou podcast que viatja per la geografia humana de sa nostra illa, de la mà d'en Arnau Busom. Coses de poble. Personatges que ens mostren Menorca a través dels seus oficis, del que fan per la cultura o les tradicions que ens fan únics al món. Ja disponible a radiomenorca.com. Coses de poble. Amb Arnau Busom.
7: Ja pots escoltar la nova temporada del programa d'entrevistes illencs. Soc en José Rada i et convido a conèixer de prop a persones singulars, amb històries d'interès i algunes sorpreses que ni t'imagines. O podràs sentir en qualsevol moment, a qualsevol hora. Només ves a radiomenorca.com i cerca el darrer episodi d'Illencs amb José Rada.
8: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
2: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca d'aquest dijous 21 de maig de 2026. Vivim en una societat en la que de vegades hi ha coses que ni tan sols ens aturem un moment a pensar del servici que ens fan. I però és fàcil, a partir del moment en què ja no les tenim, ens donem compte. Esperem que no ens falti. Coses elementals, bàsiques, un vàter. Sí, escolta, no és poca broma, perquè si el tens... No l'aprecies, però si et falta i el necessites de cop i volta, quan important és. El telèfon mòbil. El telèfon mòbil, amb tot el que tu, que te permet en un moment determinat, per exemple, cridar a un familiar teu per saber com està, què fa, si trigarà molt en arribar per al dinar. Si ens falta, el telèfon mòbil. Si ens falta la comunicació, per exemple, amb un ésser estimat, això ens donem compte del valor que té. Traiem d'això perquè ens estem imaginant, i deu ser molt dur, el que en un moment determinat el teu fill se'n vagi i s'enroli per convicció en la voluntat d'ajudar d'altres persones que ho estan passant malament i que estigui pujat a una flotilla que se'n va cap a Gaza i que de cop i volta sàpigues que l'han apressat tropes israelianes, que l'han intervingut, que se suposa que l'hagin duit a presó i que se suposa que seguirà la mateixa sort d'altres persones que han fet això abans, però que no ho sap. No ho sap. El no sebre és realment un moment per al qual no tan sols aquestes mares o aquests familiars, sinó en general des de la societat menorquina, ens haurien de mirar de preocupar, de compartir aquesta angoixa. Sabem que aquelles persones que van decidir en el seu dia anar fins a Gaza arriscaven alguna cosa i que essencialment en el tot està el fet de que el món sencer se'n donés compte de com s'estan produint coses allà que no pot ser. I que per més que vulguis mirar de fer una bona cosa ajudant a qui està patint, hi ha qui ho vol impedir. Aquesta situació és la que avui ens... serveix un poc per obrir el nostre programa una reflexió i una angoixa compartida que avui i ara continua mentre que no reprenguem de nou aquesta possibilitat, la de tenir a l'altre costat del telèfon aquella persona o persones, en plural, que des de Menorca avui no sabem la seva sort i que ens puguin dir mamà, estic bé. Avui obrim el nostre programa pensant en ells, en elles, i el que fem és també interessar-nos per saber quin és el temps, la meteorologia que tindrem prevista per al dia d'avui. Una informació que ens avança Noelia García. Noelia, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui dijous a la illa de Menorca pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Ciutadella i 26 a Maó. Continuem amb temps estable i ambient d'estiu. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis, 26 graus a Ciutadella i 24 a Maó. També estarà un dia de sol, amb cel clar, però amb boires durant el matí. Bufarà vent de llevant amb brises del litoral. La temperatura mínima serà de 12 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
4: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino Mahó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: Aquesta quinzena, estalviar és més fàcil que mai a Cooperativa Sant Crispin, amb la segona unitat al 50%. Dels aliments bàsics fins als capritxos de sempre. Paga manco i omple-se a cenar a meitat de preu. Cooperativa Sant Crispin des de 1953, al servei dels consumidors en botigues a l'Oies Migjorn.
4: Esto es una cuña de cine. Y no, no vamos a decirte ven a ver la última película. Solo recordarte lo que sientes al sentarte en la butaca, cuando todo se hace silencio y empieza la emoción. Te esperamos en Ocimax Mahoa Ficine.
8: El programa Eclipsi 2026 impulsa aquest mes de maig un cicle de conferències per apropar l'astronomia i l'eclipsi d'aquest estiu a tota la ciutadania. Consulta tota la programació de l'eclipsi a menorcabiosfera.org. Consell Insular de Menorca. Aquest dijous, l'astrofísic Sebastià Barceló xerrarà d'eclipsis d'altres mons a la sala d'audiències del claustre del Carme de Mó a les 19 hores.
2: Avui, a partir de les 5 de la tarda, i al Pla de Sa Creu, davant de l'Ajuntament de Sant Lluís, hi ha una qüestió que és realment inèdita, el fet de que hi hagi la participació del consolat honorari d'Ucraïna, que té l'oportunitat de desenvolupar el que per ells és un dia important. És el dia de la seva vestimenta popular, que m'aperdonareu, però no m'atreveixo ni a tan sols dir amb com sona, perquè no me sortiria massa ben pronunciat. L'exposició Patrimoni Ocupat d'Ucraïna presenta 15 panells amb imatges de vestimenta tradicional ucraïniana que procedeix de territoris que temporalment estan ocupats a Ucraïna. L'exhibició té algunes vestimentes que són veritables antiguitats. A més, ho desenvoluparem en un taller infantil. Una de les agregades al consulat aquest dematí ens ha atès per comentar-nos alguns dels detalls d'aquest acte que, com dèiem, té lloc aquesta tarda a Sant Lluís.
9: El 24, i que empezamos a trabajar, el cónsul és Volodymyr Nosov, bueno, por si acaso, y bueno, hacemos muchas cosas ya en la isla, en Mallorca, y claro, pero aquí Baleares también es como la zona, y queremos un poco enseñar, porque aquí también viven los ucranianos, y queremos enseñar algo sobre nuestra cultura a la gente que invitamos hoy también a nuestros ciudadanos ucranianos al Sant Lluís. La alcaldessa, senyora Dolores.
2: Serà a les 5 de la tarda, recordem el Pla de Sa Creu, i aquest dia festiu de la vestimenta popular tradicional dels diferents territoris que es pot veure en aquests roll-ups bé val la pena, a banda de poder veure aquesta antiguitat, més de 100 anys d'algunes vestimentes que són realment molt, molt especials. Doncs, dit això, el que fem és continuem i anem a xerrar a continuació, o millor dit, més que xerrar, escoltant torna a l'eclipsi. Ens apassiona l'astronomia, jo crec que cada vegada més. La culpa la té l'eclipsi, però no tan sols l'eclipsi, és tot el que es mou al voltant. Volem mirar d'apropar-nos avui per explicar-vos que aquest mateix dijous, a partir de les 7 de la tarda, a la sala d'audiències del claustre del Carme de Mó, hi ha una altra de les xerrades que forma part d'aquest cicle que ha organitzat el Consell Insular i que, en aquest cas, amb el títol d'Eclipsis d'altres mons, ens arriba de la mà de l'astrofísic Sebastià Barceló. Sebastià, bon dia.
10: Bon dia, com anem?
2: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres podem certament quedar bocabadats davant d'un fet que no és quotidià i que, bueno, és realment especial, com un eclipsi, com el que s'espera per el 12 d'agost, però és una cosa que, tal vegada, en altres indrets de l'univers queda molt per darrere de fenòmens que encara són més espectaculars, no?
10: Doncs nosaltres veiem eclipsis molt sovint, tot i que no tan especials com aquest, perquè, com ja sabem, que tindrem en guany, no es tornarà a repetir aquí a les Illes fins l'any 2180. Però en el cas de la meva professió, nosaltres emprem els eclipsis, en aquest cas són trànsits, pues, per estudiar moltes coses diferents, entre elles pues, descobrir nous mons.
2: Perquè quan ens referim a descobrir nous mons, es tracta de que dins del que és l'observació astronòmica, el que hi hagi una ombra que passa per davant d'un astre o una llum que s'encén i s'apaga, és a dir, ens hi ajuda a veure o entendre el que hi ha objectes que passen per enmig o que hi ha l'òrbita d'un element, i tot aquest tipus de coses és el que estudieu, no?
10: Sí, exacte. Nosaltres, per poder veure els planetes, en aquest cas els planetes, perquè orbiten una estrella que no és el Sol, no podem enviar una sonda, estan molt en fora. La llum tarda a l'estrella més propera uns 4 anys en arribar. Imaginar una cosa que no va a la velocitat de la llum. Llavors, per poder destriar les coses, emplem aquesta sombra que passa per davant cada estrella.
2: I què és el que esteu descobrint, per dir-ho d'aquesta manera? Perquè sabem ben cert que, si xerrem d'ara fa unes poques dècades enrere, el que teníem eren observatoris astronòmics, però ara això se suma en xarxa el que són alguns dels telescopis més avançats que estan fora de l'òrbita terrestre, i tot plegat entenc que la tecnologia ens permet veure ja no únicament imatge, llum o no llum, sinó que tota una sèrie d'elements en els que es descompon la llum i, per tant, a veure o entendre millor el que tenim allà davant.
10: Sí, bé, nosaltres ara estem... Òbviament, el més important de tot era sortir de l'atmosfera, però no tenir aquests efectes meteorològics, també el cicle dia-nit, i, esclar, la tecnologia ens ha ajudat tant a fer aquesta recopilació de diferents tipus de llum que, per exemple, no podia arribar a baix de l'atmosfera terrestre. No? Una de les coses més importants és trobar biomarcadors que, com per exemple, aigua, i clar, per això necessitàvem espectrògrafs, necessitàvem estratègies que hem anat millorant al llarg dels temps, i així com hem anat rebent diferents dades, no? Cada vegada, com heu dit, millorant, no tan sol instrumentalment, sinó en la manera en què analitzem les dades.
2: Deies que veis eclipsis d'altres mons. Quin és el que a tu particularment més t'ha cridat l'atenció o sorprès per la seva bellesa o singularitat que haguem pogut trobar en els darrers temps?
10: Idò, hi ha exoplanetes que cada vegada sorprenen més, no? Tenim alguns planetes que orbiten estrelles que no són esfèriques, roten tan aviat que s'aixaten pels pols. Això fa que tinguin estacions cada 9 hores, perquè aquest exemple és que el 9 és una estrella que rota tan aviat i el seu exoplaneta se troba tan a prop que té cada 9 hores ha fet una òrbita, no? I ha tingut 4 estacions diferents. Hi ha moltes curiositats a l'univers. Tenim planetes múltiples, vull dir, sistemes amb múltiples planetes, no només el sistema solar. Cada vegada descobrim més terres. De fet, l'objectiu principal dels científics és trobar exoplanetes al voltant d'estrelles perescudes en el Sol i que estiguin a la seva zona d'habitabilitat, que és allà on hi pot haver aigua en estat líquid i, per tant, podria ser vida així com la coneixem nosaltres.
2: I això obre tota una sèrie d'expectatives. El com arribar o cobrir aquella distància és una cosa que, evidentment, a dia d'avui és pràcticament impensable, o no tant. Ara fa 2 dies em semblava que anar a Mars era una qüestió de dedicar-hi molt de temps, i alguns càlculs diuen que podríem aprofitar doncs alguna mena de forma per arribar en un termini més curt de temps. O sigui que mai se sap fins a quin punt. Aquí, en tot cas, el que sí que és interessant, com dius, és determinar, a veure si estan en aquella zona habitable, allà on hi pugui desenvolupar-se aigua. I, de fet, en la recerca ja n'heu trobat uns quants, no?
10: Sí, hi ha bastants exoplanetes que es troben a zona habitable, però el més important d'això és ara que tinguin unes característiques parescudes, diríem, a la Terra. Perquè han trobat bastantes superterres, n'hi ha unes 1.800, tenim 200 terres no són habitables, però sí que són igual de de grosses que la nostra pròpia Terra, no? I després, cada vegada, les que són més comuns són les que se troben més a prop de la seva estrella. Perquè, de moment, les tècniques estan més enviaixades a trobar els planetes més grossos. Fins ara fa poc sempre trobaven Júpiters calents, és a dir, Júpiter són planetes tan grossos com Júpiter, però que orbiten molt a prop de la seva estrella. Això era el que trobàvem fa poc temps, no? Però així com us he dit, anant millorant les estratègies i els telescopis, pues, anant trobant cada vegada més terres, més planetes rocosos, inclús més petits que la Terra.
2: Per tant, entenc que tot el que fa referència a la recerca de nous mons, el que és la feina d'observació astronòmica, és una cosa que, en certa manera, uneix a científics de tot el món. És a dir, ens fa partícips a la humanitat d'uns mateixos objectius.
10: Sí, exacte. Bé, els telescopis no només els fa o la NASA o la ESA, tenim tot un conjunt de científics d'arreu de tot el món, fent consorcis al voltant de cada missió. Per exemple, jo he estat treballant des del començament de la meva aventura científica amb el satèl·lit espacial Plato. És una missió de l'ESA, i això, que la seva aspiració és trobar aquests planetes al voltant de sols i d'estrelles com el sol, diríem, i això són habitable. Després, per exemple, hi ha una altra missió espacial que encara no s'ha aprovada, però, per exemple, se diu Haydn, i estarà especialitzada en trobar, en caracteritzar estrelles a cúmuls estel·lars molt densos, i per saber, per conèixer bé aquestes estrelles i com se formen de dins cúmuls especials molt densos. Això aquí mos pot donar? Mos pot donar coneixement per l'estrella, perquè si tu coneixes l'estrella ben coneguda, llavors els exoplanetes se poden conèixer molt millor. És una, diríem, balanç entre conèixer bé com és l'estrella per així poder conèixer l'exoplanet.
2: Doncs volem recordar als nostres oients que és aquest mateix dijous, a partir de les 19 hores, a la sala d'audiències del Claustre del Carme. Eclipsis d'altres mons, amb Sebastià Barceló, amb qui avui hem xerrat al nostre programa. Gràcies per haver-nos acompanyat, Sebastià, i molt bon dia.
10: Un gran plaer, moltes gràcies.

0: d'Arquitectes per permetre ja començar amb el concurs d'idees per dissenyar el futur de la plaça. A més, asseguren que el fet de que es mantingui aquest desplaçament de la parada d'autobusos a l'avinguda Mascaró Passerius referma l'argument del propi Ajuntament. Sentirem també des del Partit Popular les exigències de responsabilitat que es fa a l'equip de govern després d'aquesta sentència del TSJ. Xerrarem també, seguirem xerrant d'aparcaments, Amor, en aquest cas, pel que es té ja la llum verda per construir-se al costat del cementiri, un aparcament que podrà allotjar fins a un total de 70 vehicles. Xerrarem de les novetats d'educació també i de la mobilitat igualment de Sant Tomàs, amb una nova parada d'autobús i més aparcaments disponibles per la ciutadania. Xerrarem d'aquests temes i altres més en aquest informatiu que comencem ara, que allargarem fins i mitja i que arrencam, com sempre, en l'informació del temps.
1: Espai patrocinat per Eima Menorca.
0: Noelia García, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui dijous a la illa de Menorca pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Ciutadella i 26 a Maó. Continuem amb temps estable i ambient d'estiu. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis, 26 graus a Ciutadella i 24 a Maó. També estarà un dia de sol, amb cel clar, però amb boires durant el matí. Bufarà vent de llevant, amb brises del litoral. La temperatura mínima serà de 12 graus a la capital. És una informació d'EMET.
3: Eima Menorca. Experimenta el confort de tu hogar con nuestras puertas, ventanas y cerramientos de PVC, diseñadas para maximizar el ahorro energético. Disfruta de un ambiente acogedor, contribuyendo al bienestar de tu bolsillo y del planeta. Eima Menorca. Especialistas en reformas integrales. En María Luisa Serra 5 y en la calle Pintor Calvo 2, esquina con la avenida Menorca de Mahó. Descubre nuestras soluciones en eimamenorca.es.
0: 2:18 entrem en matèria. L'Ajuntament de Ciutadella presentarà un recurs de cassació davant del Tribunal Superior de Justícia per defensar que la plaça d'Esbor continuï sent per als vianants. L'alcaldessa Maria Jesús Begura assegura que l'equip de govern respecta l'autojudicial, que estima parcialment, recordem, les mesures cautelars demanades per alguns comerciants i que, recordem, ordena que els cotxes tornin a la plaça, però deixa clar que esgotarà totes les vies administratives possibles per mantenir el model actual de pacificació urbanística i per preservar l'ús per als vianants. S'ha de recordar que la justícia havia donat en primera instància la raó a l'Ajuntament i havia rebutjat les mesures cautelars exigides pels demandants, que volien que els cotxes tornessin a la plaça i els autobusos a la plaça d'Espins. Ara el TSJ estima parcialment aquest recurs dels comerciants i ordena que els cotxes tornin a Esborn, si bé és cert que accepta que els busos hagin de quedar-se a la plaça, a l'avinguda Mascaró Passerius, on ja estan ubicats. L'auto no és definitiu. L'Ajuntament, com hem anunciat, que presentarà recurs de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia. Escolta'm, Maria Jesús Begura, alcaldessa de Ciutadella.
4: L'auto no qüestiona ni les competències municipals, no qüestiona el model de ciutat impulsat per aquest Ajuntament, ni tampoc qüestiona tots els beneficis socials, urbanístics i de la mobilitat que ha estat aquesta transformació. Per tant, nosaltres seguirem defensant l'interès general per davant dels interessos d'uns pocs particulars. Farem tot el possible per seguir lluitant perquè Esbor sigui per les persones.
0: Begur es mostra convençuda que la peatonalització s'havia de tirar endavant i anuncia que properament es signarà un conveni amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes que permetrà tirar endavant el concurs d'idea per dissenyar la nova plaça.
4: Estem convençuts que aquesta primera fase s'havia de fer i, a més, els resultats són més que evidents. En els pròxims dies tenim previst aquesta signatura amb el conveni amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes, que tot i que s'ha demorat més del que tots desitjàvem, ja està a punt per la seva signatura i poder començar a tirar endavant amb el concurs d'idees per la futura plaça.
0: Per la seva banda, el Partit Popular de Ciutadella exigeix responsabilitats polítiques a l'equip de govern municipal. Després d'aquesta sentència, la portaveu popular, Juana Mari Pons, assegura que la sentència confirma les crítiques dels comerciants, els veïns i del mateix Partit Popular sobre una actuació que consideren sense projecte, consens ni cobertura legal. Segons Juana Mari Pons, el tribunal conclou que l'Ajuntament va executar la conversió en zona de vianants sense un expedient administratiu ni un acord formal que l'avalés. A més, assegura Pons, el tripartit del govern actua amb improvisació i propaganda i defensa que el PP mai no es va oposar a la conversió de la zona de vianants d'Esborn, sinó a la manera en què es va dur a